0: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Ciao, sono Giuseppe Brescia da Monopoli e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2020.
3: Quaderno de bitàcora 2020.
4: 2020 Logbook.
5: Des de l'any 2000, policies d'arreu del món participen en el projecte Motos for Peace. Els uneixen tres coses: la passió per les motos, la seva professió i la cooperació. Avui hem volgut conèixer a un dels seus membres, l'hospitalenc Celestino Suárez.
6: Això és una organització que es diu Moto for Peace, que neix a l'any 2000 a Itàlia, al ser de la policia estatal italiana, i que junta fa la combinació de tres coses molt importants. Una és la passió per la moto, l'altra el col·laborar en projectes humanitaris, i una tercera és en difondre aquest sentiment, aquesta amistat entre les policies d'Europa i del món,